tots els èxits de Flashback. Espectacular, aquesta cançó de Dràcula. Timmy Impala i ara Baby Wow. Entra a la llista de Flashback. Carol G. amb Rusovski.

0: prepara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
2: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
3: Sí.
2: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
1: Ah, IDC.
2: Que són influencers donant pel cul.
3: Molt bé.
0: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Una ràdio.

0: Taylor Swift, Opalai, a ple pulmó. I en un 3 i no res ens plantarem a les 3. Mira, acabem de fer un rodolito. Rodolí nocturn, a punt Dua Lipa. Els tiets amb era això, abans... DJ Goja, Jason Derulo, Michiko, Tribal House.
1: Amb Andreu Preses.

0: número 1 de la llista. Moving to the sun. I també és l'èxit de la setmana. Són les 3 i 3 minuts. Àgel, Imael, Àngel, amb aquest ultranater. Nit de diumenge o matí de dilluns, digue-li com vulguis. Ara amb l'Aitana, Connexió Psíquica.
1: Amb Andreu Preses.

0: una sabrosa.
1: Ah, mira, graciosa aquesta cançó. No és graciosa com la noia o la beguda aquella que li poses per aigualir una mica el vi. No, no, no, no, és la illa de les Canàries, una d'elles, clar, n'hi ha moltes. Quevedo, Elvis Crespo, so a flashback, el so de Miqui Núñez, des de Terrassa, un altre cop. Bona nit.

Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.

Abans de que apareixés l'aplicació del TikTok, ella ja va ser la que es va inventar aquest títol. TikTok. Des del 2010, la queixa a Flashback. I ara una de les novetats que fa un parell de setmanes que corre entre nosaltres, la nova col·laboració entre la Shakira i Maluma. Aigua.

0: El so urbà d'Anna Mena, Lola Índigo, Patito, una de les cançons que, si vols, la pots votar a la nostra llista. I tu diràs, on, on? Ben senzill, a la nostra pàgina web, flashback.cat, és el portal musical de referència a Catalunya. També ho pots fer a través de les aplicacions pel teu Android, pel teu iPhone. Va, que són les 4 i 4 minuts, ara l'última. Sí, es diu així. Només
1: éxits. Amb Andreu Preses.
0: Presente l'última de Sutherland.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Guapíssima, sí, la cançó també, La banda Neon. A nosaltres no res, 4:45 d'aquest matí de dilluns, 12 d'octubre de 2026. Era per plantar-te, per si no saps on vius encara. I ara, abandonant el seu cognom, Miley, amb ells per suets.
1: Amb Andreu Preses. Let's go.

0: Caldà Marí. Moments per emmarcar.
1: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
2: Bones notícies, aviat s'acabarà com si fos ahir. Oh!
1: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
2: O a l'Argonya, 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.

0: pendent de si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tranquil·les, ja no és un gen.
1: Aquí estaré esperant. Quin rotllet tipus K, aquell, eh? A la fresca. Pigaplaues. Mira, a la fresca, doncs, aquestes hores, com es nota que baixa la temperatura, eh? I ara, flashback good, all days, els nostres millors desitjos amb Chris de Sarandí.

0: per treure la son de les orelles si aquestes hores de la nit o del matí estàs corrent arreu de Catalunya. Moving to the Sun! Per cert, és l'èxit de la setmana. Què vol dir això, que és de les cançons més importants que tenim? Són les 5 i 3 minuts, matí de dilluns, 12 d'octubre. A punt, la Rihanna, Dua Lipa, Another, amb Talk to You abans, Karol G, Bruno Mars, Still.
1: Amb Andreu Preses.

tots els èxits, sí, tenen cabuda aquí a Flashback, com aquesta cançó, Mr. Know-It-All, Teddy Swims, i ara descobrim a Somber, no sé, té un rotllet així tipus Coldplay, eh? My Body Isn't Ready, a Flashback.

Tanca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió.

0: Oh, quins records, aquesta cançó del 2012. El tio que la trava. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Mira, arribarem a les 6 d'aquest matí a Hypnotize. Diumenge sense drama dels Catarres, La Perla de la Rosalia, abans Great Expectation, la nova de la Siena Spiro.
1: Amb Andreu Preses.

0: Per començar aquesta nova hora d'èxits, què millor que fer-ho amb Hate That I Met You Love Me, la nova cançó d'Ariana Grande, Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Andreu Preses.
0: Són les 6 i 3 minuts d'aquest matí de dilluns 12 d'octubre, ara amb la nova cançó de James Blunt, Tastes Like Summer. Molt bon dia.

Pobret, que va néixer amb el cor trencat. A veure si tu ets capaç d'arreglar-li uns punts de sutura. Born with a Broken Heart, Damiano David. I ara, Àgela, em solta, Flashback amb Jamaica Blues.

0: Tanca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Sessió. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses.
1: Hola, amigo de Flashback.

0: Una de les últimes col·laboracions de Bizarrap amb Daddy Yankee, la sessió número 0. Diuen que és la primera, la 0 de 66. T'has perdut algun dels millors moments del vermut de Llucià Ferrer, de la sessió Flashback, del matí la mare que va parir, del feedback, del backstage, de la llista. Tots els programes els trobes al nostre podcast a la carta flashback.cat.
1: Amb Andreu Preses.
0: Refrescant aquest matí de dilluns amb Michiko. Llegoja amb Jason Derulo.

0: Flashback. Bon dia, us parla Quim Barceló. El cap de setmana llarg a Espanya està provocant una afluència important de visitants a Andorra, sobretot durant la jornada de dissabte i ahir diumenge, amb una incidència notable a les carreteres també d'accés al Pirineu i al nostre país. El fet que avui dilluns sigui festiu a Espanya ha afavorit els desplaçaments durant aquests dies. A més, a la Comunitat Valenciana, el període festiu s'allarga fins a 4 dies, ja que divendres també va ser jornada festiva a València. A nivell comunal, el Comú d'Escaldes i Engordany ha obtingut 1,63 milions d'euros en interessos financers entre el 2003 i l'agost del 2026, uns ingressos que provenen dels dipòsits bancaris en què la corporació hi va col·locar els excedents de tresoreria. El Comú defensa que aquesta gestió ha permès rendibilitzar els recursos disponibles de manera prudent i sense posar en risc el capital. A Andorra la Vella, una avaria en un transformador elèctric va deixar afectats ahir uns 800 clients de FEDA a la zona de l'Avinguda de Santa Coloma. La companyia va resoldre la incidència durant la tarda, després de substituir el transformador que havia fallat i restablir el subministrament elèctric. I a la Massana, la nova edició del Contradans va tancar amb una valoració molt positiva ahir per part de l'organització, destacant una assistència superior a la de l'any passat. Des de l'associació s'assegurava que el festival ha superat les expectatives, especialment amb l'espectacle Meritxell la Patrona, interpretat pels 5 esbarts del país que van omplir la plaça de les Fontetes. També destacava la qualitat de les actuacions, la bona participació als tallers i l'augment dels paradistes. L'organització considera que el festival està plenament consolidat com una proposta que combina la dansa tradicional del país amb la seva evolució cap a formes més contemporànies. I a Andorra la Vella, el Comú posa a disposició de les famílies 325 places per a les activitats infantils i juvenils de les vacances escolars de Tots Sants del 26 al 30 d'octubre. L'oferta es reparteix entre 190 places en 5 campus esportius i 135 als espais de lleure infantil. Les inscripcions començaran demà de manera esglaonada en funció de l'activitat i de la parròquia de residència.
1: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
2: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: Flashback.
3: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
4: Flashback.
5: Flashback.
0: Escoltes Flashback Andorra al 96.0.

0: per treure la son de les orelles aquest matí de dilluns. Àgel, amb Moving to the Sun, que per cert és l'èxit de la setmana, eh? Són les 7 i 3 minuts. A punt, Olivia Dean, Stromae, Teddy Swims. En què tenim per aquí? Doctor Prats, amb la seva energia. A veure si ets capaç de rebre aquesta energia que, a través de tota la FM, et fem arribar.
1: Amb Andreu Preses.
0: Sí, amb Alex Warren, Fever Dream. Molt bon dia.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
5: Si sona Flashback, és un èxit.

Hi ha controvèrsies per aquesta banda, aquesta girl band, en el que elles són d'Estats Units, però diuen que fan K-pop. Llavors, en principi, el K-pop hauria de ser de Corea, no? Són les Katsey, amb Animal, sona Flashback. Hem passat a punt de 7:45 d'aquest matí de dilluns. Amb l'Aitana, la notes? La connexió psíquica.

0: arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Andorra 96.0.
5: Flashback. Flashback.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: Si sona Flashback, és un èxit.
8: La ràdio musical d'Andorra.
9: 96.7. Una ràdio.

0: David Guetta, Teddy Swims, Don't Deny. I abans hem d'escoltar la nova cançó de... La Shakira, Maluma. Sí, mira, no en teníem prou d'aigua aquests dies enrere, que apareixen ells i pam, tros de cançó per aquest final d'estiu. Ja n'hi han, eh? Ja n'hi han cançons d'estiu que arriben cap al final. És Agua. Molt bon dia. Només
1: exists amb Andreu Preses.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
4: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
5: Flashback.
6: Bon dia, us parla Quim Barceló. El cap de setmana llarg a Espanya està provocant una afluència important de visitants a Andorra, sobretot durant la jornada de dissabte i ahir diumenge, amb una incidència notable a les carreteres també d'accés al Pirineu i al nostre país. El fet que avui dilluns sigui festiu a Espanya ha afavorit els desplaçaments durant aquests dies. A més, a la Comunitat Valenciana, el període festiu s'allarga fins a 4 dies, ja que divendres també va ser jornada festiva a València. A nivell comunal, el Comú d'Escaldes en Gordany ha obtingut 1,63 milions d'euros en interessos financers entre el 2003 i l'agost del 2026. Uns ingressos que provenen dels dipòsits bancaris en què la corporació hi va col·locar els excedents de tresoreria. El Comú defensa que aquesta gestió ha permès rendibilitzar els recursos disponibles de manera prudent i sense posar en risc el capital. A Andorra la Vella, una avaria en un transformador elèctric va deixar afectats ahir uns 800 clients de FEDA a la zona de l'Avinguda de Santa Coloma. La companyia va resoldre la incidència durant la tarda, després de substituir el transformador que havia fallat i restablir el subministrament elèctric. I a la Massana, la nova edició del Contradans va tancar amb una valoració molt positiva ahir per part de l'organització, destacant una assistència superior a la de l'any passat. Des de l'associació s'assegurava que el festival ha superat les expectatives, especialment amb l'espectacle Meritxell la Patrona, interpretat pels 5 esbarts del país que van omplir la plaça de les Fontetes. També destacava la qualitat de les actuacions, la bona participació als tallers i l'augment dels paradistes. L'organització considera que el festival està plenament consolidat com una proposta que combina la dansa tradicional del país amb la seva evolució cap a formes més contemporànies. I a Andorra la Vella, el Comú posa a disposició de les famílies 325 places per a les activitats infantils i juvenils de les vacances escolars de Tots Sants del 26 al 30 d'octubre. L'oferta es reparteix entre 190 places en 5 campus esportius i 135 als espais de lleure infantil. Les inscripcions començaran demà de manera esglaonada en funció de l'activitat i de la parròquia de residència.
7: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
8: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
9: Estàs escoltant Flashback Andorra.
10: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.

0: Així sona la nova cançó d'Ariana Grande. Són les 8 i 3 minuts. Molt bon dia. Matí de dilluns, 12 d'octubre, des de la Ràdio Musical de Catalunya. Abans no vingui a les 9, l'Àlex Mata. Mira, tenim per aquí 55 minuts per endavant amb Coldplay. I abans, a Kelly i Saïa.
1: Amb Andreu Preses.
0: Que diu que no sap si anar cap a la dreta, cap a l'esquerra o amunt avall. He perdut el nord. Sona Flashback.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs, des de l'Aesta, que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3, d'entrada a la Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback Andorra.
4: Sempre escolto Ràdio Flashback.
5: Ràdio Flashback.
6: Un èxit.
7: Rere l'altre.
5: Flashback.
8: Andorra 96.0. Flashback.
9: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc? Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
10: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
11: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
12: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
11: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
13: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
14: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
13: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
14: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
13: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Ràdio Flashback.
3: Ràdio Flashback Andorra.

0: Andorra.
1: 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
2: Comencem per la Lliga Multisegur Assegurances. L'Inter Escaldes i el Futbol Club Santa Coloma continuen al capdavant de la Lliga amb 12 punts cadascun després de 4 jornades i amb un ple de victòries. L'Inter va golejar l'Ordino per 0-4, mentre que el Santa Coloma va superar el Casa de Portugal per 5-0. L'Atlètic Escaldes va empatar contra l'Esperança i perd terreny respecte als dos líders. En els altres partits de la jornada, el Rangers va derrotar el Carroi per 3-0 i el Penya Encarnada es va imposar a l'Sporting Escaldes per 2-0. I parlant del partit de la quarta jornada de la Lliga Grup Pirineu entre l'Atlètic Amèrica i l'equip de la Massana, que va acabar amb greus incidents a les instal·lacions de la Federació Andorrana de Futbol a Borda Mateu. Tot i la victòria de la Massana per 1-2, al final de l'enfrontament va estar marcat per una pica baralla al terreny de joc que va provocar 8 expulsions. Posteriorment, es va produir una baralla a la zona de vestidors que va requerir la intervenció del personal de seguretat i de la policia. L'Atlètic Amèrica ha denunciat una agressió a un dels seus jugadors, mentre que els dos clubs discrepen sobre l'origen dels incidents. Seguim parlant de futbol, i en aquest cas del Futbol Club Andorra, que va derrotar el Castelló per 1-0 ahir en camp amb un gol de Moró Sidibé a la primera meitat. Els tricolors trenquen així una ratxa de 3 derrotes consecutives a casa i superen el segon classificat amb una actuació destacada del porter Jesús Obono. L'equip de Carles Manso suma 7 punts dels últims 9 possibles i surt de les posicions de descens. I en curses de muntanya, la Dinafit Andorra Trail va tancar la 8a edició ahir diumenge amb 500 participants i 17 nacionalitats i sense incidències durant els 3 dies de competició a Escaldes en Guardany. Samuel Flicka i Astrid Van Cleef van guanyar la classificació individual de les 3 etapes, mentre que Samu Ponce i Irat Azcargorta es van imposar en la modalitat mixta. El bon temps va acompanyar una edició que ha deixat un balanç positiu per l'organització i que busca consolidar la prova dins el calendari esportiu de tardor. Flaix Andorra hem estat emissores oficials a l'esdeveniment.
1: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
3: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
1: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
4: Ràdio Flashback Andorra.
5: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: Ràdio Flashback Andorra. Una manera.

0: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
1: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
0: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: Èxit sense pausa.
5: Flashback.
6: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
7: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
6: Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
7: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
6: Anuncia't amb nosaltres.
7: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
6: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
7: O a flashandorra.com.
5: La ràdio musical d'Andorra.
8: 96.0.

Let's go, doncs vinga, va. Un que toca el dos, relleu els micròfons de Flashback si posa l'Àlex Mata. Àlex, quan vulguis, posa't-hi, eh? És la Shakira. Amb Burna Boy, dai, dai.

A les 9 amb la Sabrina Carpenter i el seu espresso. Ideal per aquest matí de dilluns, ara, a aquesta hora, un bon espresso. Abans et descobrim a Brou, de colors.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
5: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
0: Flashback.
6: Bon dia, us parla Quim Barceló. El cap de setmana llarg a Espanya està provocant una afluència important de visitants a Andorra, sobretot durant la jornada de dissabte i ahir diumenge, amb una incidència notable a les carreteres també d'accés al Pirineu i al nostre país. El fet que avui dilluns sigui festiu a Espanya ha afavorit els desplaçaments durant aquests dies. A més, a la Comunitat Valenciana, el període festiu s'allarga fins a 4 dies, ja que divendres també va ser jornada festiva a València. A nivell comunal, el Comú d'Escaldes Engordany ha obtingut 1,63 milions d'euros en interessos financers entre el 2003 i l'agost del 2026, uns ingressos que provenen dels dipòsits bancaris en què la corporació hi va col·locar els excedents de tresoreria. El Comú defensa que aquesta gestió ha permès rendibilitzar els recursos disponibles de manera prudent i sense posar en risc el capital. A Andorra la Vella, una avaria en un transformador elèctric va deixar afectats ahir uns 800 clients de FEDA a la zona de l'avinguda de Santa Coloma. La companyia va resoldre la incidència durant la tarda, després de substituir el transformador que havia fallat i restablir el subministrament elèctric. I a la Massana, la nova edició del Contradans va tancar amb una valoració molt positiva ahir per part de l'organització, destacant una assistència superior a la de l'any passat. Des de l'associació s'assegurava que el festival ha superat les expectatives, especialment amb l'espectacle Meritxell la Patrona, interpretat pels 5 esbarts del país que van omplir la plaça de les Fontetes. També destacava la qualitat de les actuacions, la bona participació als tallers i l'augment dels paradistes. L'organització considera que el festival està plenament consolidat com una proposta que combina la dansa tradicional del país amb la seva evolució cap a formes més contemporànies. I a Andorra la Vella, el Comú posa a disposició de les famílies 325 places per a les activitats infantils i juvenils de les vacances escolars de Tots Sants del 26 al 30 d'octubre. L'oferta es reparteix entre 190 places en 5 campus esportius i 135 als espais de lleure infantil. Les inscripcions començaran demà de manera esglaonada en funció de l'activitat i de la parròquia de residència.
3: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
7: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Ràdio Flashback Andorra.

0: Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts d'aquest dilluns 12 d'octubre del 2026. I a Flashback comencem aquest matí al ritme de l'èxit de la setmana. Des d'avui fins diumenge, Moving to the Sun, de Hatzeli Ultranaté, és una de les cançons més importants de la ràdio musical de Catalunya.
1: Amb Àlex Mata.
0: Avui és festiu i excepcionalment estarem plegats fins les 3 del migdia. 6 hores de només èxits com aquest de Chris De Sarandi. Això és Good Old Days.

0: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
1: Bon dia, doncs, des de l'Aresta, que en trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa, i a la carretera General 3, d'entrada a la Massana, en sentit nord. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Ràdio Flashback.
4: Èxit sense pausa.
3: Flashback.
5: Flashback.
6: Flashback. Flashback. Flashback.
7: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
8: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
9: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
8: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
10: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
11: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
10: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
11: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
10: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Si sona Flashback,

Les exitoses Cat's Eye amb Animal. Sona Flashback quan passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí. Papi, posa-la al disc. Només exits Flashback. Són Joan Dausà i Mamaduixa. Veus a les...

i 54 Ultra a Flashback. Moment ara de sentir una de les noves incorporacions a la nostra programació habitual. Ella és Adela, des d'Eslovènia, tot i que ja porta uns quants anys vivint a Los Angeles. I precisament té una cançó que es diu Ain't in L.A., Ain't in Los Angeles. És el debut d'Adela a Flashback.

0: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Ràdio Flashback Andorra.

què hubiera sido si antes te hubiera conocido s'ha convertit en un dels èxits imprescindibles de la ja mig llarga trajectòria musical de Karol G. A Flashback, més èxits, ara un de casa, Ginestà i Nil Moliner. Primer cop que col·laboren plegats i quin tros de col·laboració, tu. Això es diu Amb qui estaràs a Flashback.

El nord-americà Teddy Swims, un cop més a Flashback, en aquest cas amb Mr. Ignowitol. És moment d'obrir la revisió de l'àlbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, anomenat The Life of a Showgirl, The Encore, amb èxits com Passion Zero, que ja escoltes a Flashback.

0: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
1: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
2: Ràdio Flashback.
3: Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a

És Joe a Flashback, a Ment of Beginning, aquesta cançó que sembla que ja s'ha quedat com a One Hit Wonder, almenys de moment. D'aquí 7 minuts ens plantem a les 10 del matí. Diuen que els diners no fan la felicitat, però l'any 2010 Bruno Mars cantava que volia ser bilionari. El sentim després d'Olivia Rodrigo a Flashback. Només exits amb Àlex Mata. Flashback.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: 6 mesos d'assegurança de salut gratis. Sí, ho has sentit bé. Aquest 23, 24 i 25 d'octubre vine a veure'ns a la Fira d'Andorra la Vella. Contracta la teva assegurança de salut durant la fira i gaudeix de 6 mesos gratis. 3 dies per venir a conèixer-nos. 6 mesos per començar a cuidar-te amb Assegur. Informa't a assegur.com o truca al 876-555. Consulta condicions.
4: Assegur, sempre, sempre al teu costat.
5: Flashback.
6: Bon dia, us parla Quim Barceló. El cap de setmana llarg a Espanya està provocant una afluència important de visitants a Andorra, sobretot durant la jornada de dissabte i ahir diumenge, amb una incidència notable a les carreteres també d'accés al Pirineu i al nostre país. El fet que avui dilluns sigui festiu a Espanya ha afavorit els desplaçaments durant aquests dies. A més, a la Comunitat Valenciana, el període festiu s'allarga fins a 4 dies, ja que divendres també va ser jornada festiva a València. A nivell comunal, el Comú d'Escaldes Engordany ha obtingut 1,63 milions d'euros en interessos financers entre el 2003 i l'agost del 2026, uns ingressos que provenen dels dipòsits bancaris en què la corporació hi va col·locar els excedents de tresoreria. El Comú defensa que aquesta gestió ha permès rendibilitzar els recursos disponibles de manera prudent i sense posar en risc el capital. A Andorra la Vella, una avaria en un transformador elèctric va deixar afectats ahir uns 800 clients de FEDA a la zona de l'Avinguda de Santa Coloma. La companyia va resoldre la incidència durant la tarda, després de substituir el transformador que havia fallat i restablir el subministrament elèctric. I a la Massana, la nova edició del Contradans va tancar amb una valoració molt positiva ahir per part de l'organització, destacant una assistència superior a la de l'any passat. Des de l'associació s'assegurava que el festival ha superat les expectatives, especialment amb l'espectacle Meritxell la Patrona, interpretat pels 5 esbarts del país que van omplir la plaça de les Fontetes. També destacava la qualitat de les actuacions, la bona participació als tallers i l'augment dels paradistes. L'organització considera que el festival està plenament consolidat com una proposta que combina la dansa tradicional del país amb la seva evolució cap a formes més contemporànies. I a Andorra la Vella, el Comú posa a disposició de les famílies 325 places per a les activitats infantils i juvenils de les vacances escolars de Tots Sants del 26 al 30 d'octubre. L'oferta es reparteix entre 190 places en 5 campus esportius i 135 als espais de lleure infantil. Les inscripcions començaran demà de manera esglaonada en funció de l'activitat i de la parròquia de residència.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
0: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
5: Ràdio Flashback Andorra.

0: Boníssima manera de començar una nova hora d'èxits al ritme d'Anna Mena i Lola Índigo, so positiu amb això que es diu Petito A, celebrant que estem de cap de setmana llarg. Dilluns 12 d'octubre, aquest dilluns amb sabor a diumenge, i ho celebrem des de Flashback amb èxits, com si no. Per endavant aquesta hora, David Guetta, Els Tiets, Ariana Grande, Coldplay, Els Catarres.
1: Amb Àlex Mata.
0: O el retorn de Miley. Això és Best Persuades. Let's go.

0: Elton John, Dua Lipa a Flashback amb Cold Heart. Ah, però l'Splits presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest dissabte el vermut trepitjarà terra de volcans, Olot, en directe des de la plaça del Puig del Roser amb el suport de l'Espai Cràter. I ningú millor per compartir aquestes terres que la bèstia, a part de Olot, l'Albert Coromina, el concursant de la Trapa amb si pots, amb més programes a l'esquena. Amb la presència de la food truck del Bonaire Tour, dissabte de 12 a 2 en directe Flashback al vermut de Llucia Ferrer. Amb el suport de Bonaire i la col·laboració d'Aperol Spritz, Frit Ràbic, L'Espanyola, Sant Aniol, Formatges Entremont, Hey Dude i Can Duran.
1: Andorra. 96.0.
2: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Arrenca el cap de setmana amb Ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió, sessió, sessió, sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió Flashback. Sessió Flashback. Mesclada per Andreu Preses. Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
4: 96.0.
1: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Una de les cançons importants de The Life of a Showgirl, l'últim àlbum de Taylor Swift. The Fate of Ophelia a Flashback. I ara, música de casa. Només Flashback. El debut de Gorra Neta a la Ràdio Musical de Catalunya, amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

Setmana rere setmana, Ariana Grande va escalar en posicions a la llista i des d'ahir que és el número 6 de les 45 cançons més importants de la ràdio musical de Catalunya. Hey, there I made you love me. Quan hem passat l'equador de 11:15 del matí. El 23 de desembre estarem al Palau Sant Jordi de Barcelona celebrant els 120 anys del RAC, amb l'última gran festa de l'any i les actuacions, per exemple, dels Tiets. Entrades a la venda a clippersmusic.org.

el Baifo, l'exitós àlbum de Quevedo amb èxits com La Graciosa, aquesta col·laboració amb Elvis Crespo. A Flashback, els èxits no s'aturen. És moment ara mateix de saludar el bo d'Alex Warren. My name is Alex Warren.

0: les K-pop Demon Hunters a Flashback amb Golden. Avui és un dilluns amb sabor a diumenge i és ocasió perfecta per posar els Catarres amb Diumenge Sense Drama, que estaran també actuant el 23 de desembre, a l'última gran festa de l'any, al Palau Sant Jordi, on celebrarem els 120 anys del RAC. Flashback, emissora oficial, i entrades a la venda a clippersmusic.org.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Ed Sheeran, un dels artistes més polèmics les darreres setmanes, com segurament ja us ha arribat, després del seu posicionament o no sobre el conflicte entre Israel i Palestina.
1: A Flashback, només exigent. Àlex Mata.
0: Ens plantem a les 11 amb una de les cap de cartell del Primavera Sound 2027. Adela, això és Ain't in LA.

0: Aquesta cançó ahir va perdre el lideratge de la llista de Flashback, però aquesta setmana és l'èxit de la setmana. Per tant, jo crec que és un bon canvi, un bon tracte que li hem fet a Hageli Ultranate amb això que es diu Moving to the Sun, que ens sembla que comencem una nova hora d'èxits, les 11 i 3 minuts.
1: Amb Àlex Mata.
0: És dilluns 12 d'octubre del 2026 i estem passant plegats aquest dia a la Ràdio Musical de Catalunya, amb artistes, òbviament, també del país, com Miqui Núñez. Això és un altre cop a Flashback.

0: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
1: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Els èxits, primer a

el ritme per aquest matí de dilluns de Another E54 Ultra a Flashback amb Talk to You. La connexió de vegades pot ser només física, però també és molt important la connexió psíquica. És del que parla una de les cançons de l'àlbum Quarto Azul d'Aitana.

Et mous com un animal, you move like an animal. És una de les últimes cançons de la sud-coreana Cat's Eye, sonarà Flashback. Ara el ritme tranquil·let de James Blunt, que torna després d'un molt bon grapat d'anys a Flashback amb Tastes Like Summer.

No us enganyo si us dic que pell de gallina durant aquests 3 minuts que dura La gent que estimo, una de les imprescindibles d'Oques Grasses, que va ser la penúltima, que van cantar el dissabte, el seu últim concert. Així que només podem dir que fins sempre Oques Grasses, aquest grup que quedarà en el record de molts catalans. I ara anem a animar una miqueta aquest matí, que s'ha quedat una miqueta fred de dilluns, amb Justin Bieber. Això és Beauty in a Vita Flashback.

0: Mr. Agnowitol és Teddy Swims a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: I ara una cançó que és perfecta per aquells que us esteu agafant aquest dilluns amb calma, aprofitant que avui no es treballa. Ritme tranquil·let, pausadet, el de Ella Langley. Això és Chasing Texas a Flashback.

0: Chin-chan.
1: Els Figaflaues a Flashback.
2: A Flashback, només exitja Àlex Mata.
1: A la fresca queda enrere, 6 minuts per les 12 del migdia, sonen Shakira i Barna Boy. Això és Daida.

0: comencem nova hora flashback amb Hey Dream Age Love Me, Ariana Grande. I també comencem aquest migdia de dilluns 12 d'octubre del 2026. Benvinguts, benvingudes a Flashback, a la ràdio musical de Catalunya, on no hi pot faltar música del país, com aquesta de Joan de Bussà i Mamaduixa.
1: Amb Àlex Mata.
0: Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Vagabundo, sona Sebastián Yatra a Flashback. Aquest diumenge 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Bítem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant ben fort i molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat. Així que no perdeu el temps i recordeu, aquest 18 d'octubre a Bítem celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback.
1: Andorra 96.0.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
5: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
4: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Camí a la feina, de tornar a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra
1: 96.0.

0: Chris de Sarandi entra a la llista. Good Old Days.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

0: el so positiu de Bruno Mars a Flashback a My Just Might. Al Cinderland els tindrem en petit comitè aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda. Arriba un nou Intimate Flashback amb Cinderland a Westfield Glòries. Vols ser-hi? Doncs només has d'entrar al nostre web flashback.cat, omplir el formulari i d'aquesta manera podràs participar per venir a aquest Intimate Flashback. Els del backstage xerraran amb el Cinderland, els podràs tenir cara a cara, preguntar-los el que vulguis i, a més, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. Aquest divendres 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Cinderland al Westfield Glòries.
1: Flashback, la ràdio musical de Catalunya.

0: una sabrosa.
1: Hi ha cançons per tot, algunes que celebren la vida, la felicitat, com és el cas de La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, tot i que la majoria són, per sort o per desgràcia, de desamor, com la més nova de Ginestà i Nil Moliner. Això es diu Amb qui estaràs i ho escoltes a Flashback.

Tevin Parker amb el seu projecte Tame Impala i una de les components de la formació Katza i la Jenny. Això es diu Dràcula i sona a Flashback. Moment d'escoltar a Miley. Només exits Flashback. Best Persuades. Let's go.

Flashback és la banda sonora perfecta per aquest cap de setmana llarg amb artistes com Anna Mena i Lola Índigo, el so positiu de Petitoa. Al maig del 2027 passarà per casa Olivia Rodrigo a presentar el seu àlbum You Simply Said For A Girl So In Love amb èxits com Drop Dead.

0: pensant tu.
1: Ella no és guapa, ella és guapíssima. Banda Neon. 6 minuts perquè sigui la una del migdia. Aquesta és la més nova de Maluma.
2: Només exits amb Àlex Mata.
1: Acompanyat de ni més ni menys que Shakira, amb Agua.
3: Tu

Flashback. És el moment de sentir el so flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Nova hora d'èxits a Flashback, el ritme de Moving to the Sun, el que és l'èxit de la setmana, per tant, una de les cançons més importants de Flashback des d'avui fins aquest diumenge. És la 1 i 3 minuts del migdia d'aquest 12 d'octubre del 2026.
1: Amb Àlex Mata.
0: I de fons, els xiulets dels tiets. Era això, sona a Flashback.

0: Rompiendo és la morotxa a Flashback. Aquest diumenge 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Bítem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrella del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant ben fort i molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però atenció, perquè l'aforament és limitat. Aquest diumenge 18 d'octubre, a Bítem, celebrem la Fira de la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback.
1: Andorra 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 2:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Saps quan consumeixes més energia? Amb l'app Feda i tu, consulta el teu consum mensual, diari i fins i tot horari. I descobreix el que representa en euros i en CO2. Descobreix com i quan consumeixes. Identifica els teus hàbits i pren decisions per estalviar energia. Feda i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
8: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
9: Comencem per la Lliga Multisegur Assegurances. L'Inter Escaldes i el Futbol Club Santa Coloma continuen al capdavant de la Lliga amb 12 punts cadascun després de 4 jornades i amb un ple de victòries. L'Inter va golejar l'Ordino per 0-4, mentre que el Santa Coloma va superar el Casa de Portugal per 5-0. L'Atlètic Escaldes va empatar contra l'Esperança i perd terreny respecte als dos líders. En els altres partits de la jornada, el Rangers va derrotar el Carroi per 3-0 i el Penya Encarnada es va imposar a l'Sporting Escaldes per 2-0. I parlant del partit de la quarta jornada de la Lliga Grup Pirineu entre l'Atlètic Amèrica i l'equip de la Massana, que va acabar amb greus incidents a les instal·lacions de la Federació Andorrana de Futbol a Bordamateu. Tot i la victòria de la Massana per 1-2, al final de l'enfrontament va estar marcat per una pica baralla al terreny de joc que va provocar 8 expulsions. Posteriorment, es va produir una baralla a la zona de vestidors que va requerir la intervenció del personal de seguretat i de la policia. L'Atlètic Amèrica ha denunciat una agressió a un dels seus jugadors, mentre que els dos clubs discrepen sobre l'origen dels incidents. Seguim parlant de futbol, i en aquest cas del Futbol Club Andorra, que va derrotar el Castelló per 1-0 ahir en camp amb un gol de Moró Sidibé a la primera meitat. Els tricolors trenquen així una ratxa de 3 derrotes consecutives a casa i superen el segon classificat amb una actuació destacada del porter Jesús Obono. L'equip de Carles Manso suma 7 punts dels últims 9 possibles i surt de les posicions de descens. I en curses de muntanya, la Dinafit Andorra Trail va tancar la 8a edició ahir diumenge amb 500 participants i 17 nacionalitats i sense incidències durant els 3 dies de competició a Escaldes en Guardany. Samuel Flicka i Astrid Van Cleef van guanyar la classificació individual de les 3 etapes, mentre que Sabu Ponce i Irati Azcargorta es van imposar en la modalitat mixta. El bon temps va acompanyar una edició que ha deixat un balanç positiu per l'organització i que busca consolidar la prova dins el calendari esportiu de tardor. Flaix Andorra hem estat emissores oficials a l'esdeveniment.
8: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
10: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit. Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.

0: Teddy Swims a Flashback amb Mister Ain't Know It All. Atenció, agafeu el calendari, obriu l'aplicació i apunteu-vos la següent data, 23 de desembre, Palau Sant Jordi de Barcelona. Estarem celebrant els 120 anys del RAC amb l'última gran festa de l'any i les actuacions, per exemple, dels Catarres. Entrades a la venda, afanyeu-vos.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Si antes te hubiera conocido Karol G a Flashback. Atenció, perquè si tens ganes de veure el Siderland tan petit comitè, aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda tenim un nou Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glories. Si vols ser-hi, has d'entrar a flashback.cat, omplir el formulari i amb una mica de sort els podràs veure en directe. Els del backstage xerraran amb el Siderland, els podràs també tenir cara a cara, preguntar-los el que vulguis i, a més, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. Aquest divendres 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Siderland al Westfield Glories.
1: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.

el ritme per aquest migdia de dilluns de la mà de Noder i 54 Ultra a Flashback amb Talk to You. Preparada una d'aquelles cançons precioses de la formació de Chris Martin, Coldplay, A Sky Full of Stars. La recuperem després del so d'Alex Warren amb Fever Dream.

0: Aquesta història amb final feliç de Ray que busca el seu marit i l'acaba trobant Where is my husband a Flashback. 2:45, arriba Gorra Neta. Només exits Flashback. Això és Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Les Cats Eye a Flashback amb Animal.
1: A Flashback, només exitjar Àlex Mata.
0: L'elegància ara de la britànica Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: Són les dues, us parla Quim Barceló. Molt moviment a les carreteres del país a aquesta hora, amb el retorn dels visitants després d'aquest pont de la Hispanitat, que està provocant retencions que han arribat als 5 quilòmetres entre Sant Julià i la frontera espanyola en direcció sud. Segons Mobilitat, les principals complicacions es concentren a la carretera General 1, també a l'alçada de les avingudes de Salou i Tarragona i a la sortida del país. També hi ha circulació densa a la General 2, a les entrades en canvi Escaldes-Engordany i a la General 4 a l'entrada de la Massana. Anem a connectar amb l'Agència de Mobilitat per conèixer aquesta última hora. Bona tarda.
1: Bona tarda. Un sol d'ara destaquem trànsit dins a la carretera General 1 des de Sant Julià de Lòria fins a les fronteres hispanoandorrana, carretera General 2 des de la sortida d'Encamp fins a Avinguda Salou i a la carretera General 3 sortida de la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
0: Anem a altres temes. El cap de govern, Xavier Espot, ha destacat la importància de la participació ciutadana per enfortir la confiança en les institucions democràtiques. Ho ha fet avui durant el Fòrum Global de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic celebrat a París. En la seva intervenció es pot haver presentat l'experiència d'Andorra en transparència i en mecanismes de participació ciutadana, segons ha informat el govern. I el mateix govern ha acabat de preparar una reforma legal per modificar els sistemes de remuneració de les distribuïdores elèctriques parroquials. La proposta preveu que els ingressos d'aquestes empreses es calculin tenint en compte les inversions que realitzin i les despeses de funcionament i manteniment de les xarxes en lloc del sistema actual, que es basa a la diferència entre el preu de la compra i el de venda de l'electricitat. El secretari d'Estat, David Forner, assegura que el canvi no tindrà cap repercussió a les factures dels consumidors. El projecte, treballat amb FEDA i amb les distribuïdores, es presentarà pròximament al Consell General, tot i que no està garantit que s'aprovi abans d'acabar aquesta legislatura. I a Andorra la Vella, el Comú ha presentat la Fira, que celebrarà la seva 47a edició. Serà del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost d'enguany de 600.000 euros, uns 70.000 euros més que l'any passat. L'esdeveniment reunirà estants comercials, empreses del sector de l'automoció i productors artesanals, un programa que també inclourà exhibicions esportives, actuacions de dansa, la caminada contra el càncer i activitats culturals, entre les quals la Diada Castellera.
2: Andorra, 96.0.
3: Escaldes-Engordany, Encamp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és...

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't. Cuida'ls. Amb Creant Assegurances Vida.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

0: Tú eres para mí y yo Patito a Ana Mena y Lola Índigo a Flashback.
1: Els èxits abans a Flashback.
0: Obrim la revisió de l'àlbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, on hi trobem èxits com Passion Zero.

el millor tàndem, l'equip ideal, els tiets a Flashback. Hem tingut un estiu ple de futbol gràcies al Mundial i aquestes últimes setmanes sí que és veritat que hem trobat una miqueta a falta a la Lliga. I és que hi ha hagut l'aturada de les seleccions, però per sort el dissabte, per exemple, el Barça va tornar i va guanyar 3-0 contra el Getafe. Per tant, una altra victòria dels blaugranes en aquesta boníssima temporada que estem tenint. Sonen Shakira i Burna Boy amb Dai Dai.

Hey, did I made you love me? Ariana Grande a Flashback. Tres quarts tocats de 3 del migdia, elegant col·laboració de Karol G, Jubelain i Rusowski, amb Baby Wow.

0: fer sols.
1: Camins, sopa de cabra, flashback. Eudald Puig, què celebrem avui? Què?
2: Mec.
1: Mec. Doncs l'Eudald s'hi posa des d'ara fins a les 9 del vespre, l'operació tornada d'aquest cap de setmana al llarg, que la passareu amb l'Eudald i amb molts èxits, no? 6 hores, ni més ni menys. Tu celebres alguna cosa?
3: Amb Àlex Mata.
1: Jo celebro...
2: La vida.
1: La vida, exacte.
2: Que maco.
1: A tope amb la vi, no? James Blunt, això és Taste Like Summer. Fins dissabte, adéu. Hey.

0: Ahir a la llista, Ugel, Imael, Àngel, Ultraneid perdien el lideratge després de dues setmanes consecutives al capdavant de la llista de Flashback. I durant tots aquests dies s'hauran de conformar sent l'èxit de la setmana. És el ritme de Moving to the Sun a les 3 i 3 minuts per arrencar aquesta nova hora d'èxits. És la primera que compartim plegats. En aquest dilluns, en aquest inici de setmana una mica estrany, amb aquest festiu...
1: Només èxits amb Baudal Puig.
0: Però sí, com sigui, èxits a punta pala, com no podia ser d'una altra manera, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Com sempre, un plaer de saludar-vos, de compartir plegats una estona més de ràdio, una estona més de ràdio musical i tots els èxits a Flashback. Compassos de fons d'Aitano Caña, Connexió Psíquica. Benvinguts i bona tarda, som-hi.

0: Aquests són els BTS amb Swim, des del seu Arirang, el darrer disc d'estudi d'aquests sud-coreans. Els cracs del K-pop a través de l'antena de Flashback a les 3 i 9 minuts d'aquest dilluns. Atenció, ja sabeu que si toca Champions, evidentment toca la de Barça. És per això que demà, a les 9 del vespre, aquest dimarts, torna la Champions, després de rebre el Getafe a la Lliga, i no només rebre'l, sinó guanyar-lo per un 3-0, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea amb un partidàs Galatasaray-Barça. Podeu viure, evidentment, la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans, amb Víctor García, Marc Llibre i la Judit García, tot l'equip del Bada Barça, a través del web i l'app de Flashback. Bada Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Andorra 96.0.
2: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
3: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
4: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
5: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
1: A la llista de Flashback. Batega la vida
6: sencera. El nou èxit de Sutherland ja sona a Flashback, l'última. Karol G i Bruno Mars entren a la llista, Still. Baby Wow ja sona a Flashback, la nova de Karol G. Aitana presenta nou èxit a Flashback, Connexión Psíquica.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres a Flashback.
4: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

És aquest ritme més d'estil house, que es va publicar de cara al mes de març passat i que durant tot aquest estiu ha sonat ben fort a través de l'antena de Flashback. Tot un èxit d'aquest 2026, signat per Another 54 Ultra, ritme de Talk to You. A través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Just quan passen 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Els curtem de fons al Siderland. I és que tenim una cita amb ells el 16 d'octubre a les 6 de la tarda perquè arriba un nou Intimate Flashback amb ells mateixos, amb Siderland. Això serà a Westfield Glòria. Si voleu anar-hi, doncs és molt fàcil. Entreu a flashback.cat, ompliu el formulari i participeu-hi. Els del backstage, els guapos de Marc Frigola i l'Andrea Romera, parlaran amb ells, els hi faran una entrevista i, a més, podreu vosaltres també preguntar el que vulgueu als companys del Siderland i, a més, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. El pròxim divendres, 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Siderland a Westfield Glòria. Si voleu anar, flashback.cat, flashback.cat, flashback.cat, ompliu el formulari i participeu-hi. Intimate Flashback a Westfield Glòria amb el Siderland.

I ara de fons un artista que evidentment coneixies abans a l'antena de Flashback. Estem parlant d'Adela, que serà l'any que ve a la nova edició del Primavera Sound. Sona amb el ritme de Ain't in LA a Flashback.

Doncs aquí el tenim, Jaden Collin. Sí, sí, no m'equivoco. És el nom artístic de Teddy Swims. Mr. Know It All, una de les cançons que formava part del seu nou disc, que ens va fent dentetes. Amb tota la seva elegància, amb un àlbum que publicarà de cara al mes de gener del 27, encara queda. Però mica en mica, Goital ens va presentant nova música, entre elles aquesta, Mr. Know It All, que deixem enrere a través de l'antena de Flashback. Vinga, va, som-hi, que ara li posem el ritme d'un debut. Amb tota l'energia, amb un ritme ben diferent i amb una cançó que ens agrada moltíssim a través de l'antena de Flashback. Ens hem d'anar cap a Osona, on, si no, cap a Vic. Ja hi trobem amb els My Halis, que debuten a l'antena de Flashback amb aquest ritme ben potent, tota l'energia de Ballo sense tu.

0: Daddy Yankee, una de les figures més consolidades del reggaeton i de la música urbana a nivell mundial, s'ha ajuntat amb Bizarrap, un crack, però aquest cas més recent, eh? Per fer aquesta Music Session número 0. A través de Flashback. I atenció, perquè el 18 d'octubre fem les maletes i ens plantem a Bitem, al Baix Ebre, perquè arriba un nou fan track de Flashback. Serem a la 15a edició de la Fira de la Clementina, una cita que celebra un dels productes estrelles del territori. Hi haurà degustació de vermut, els èxits de Flashback sonant ben fort i, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, molta, molta, molta festa. L'entrada és gratuïta, però atenció, l'aforament és limitat. El 18 d'octubre, a Bitem, celebrem la Fira de la Clementina amb el fan track de Flashback. Així que ja ho sabeu, eh? A Bitem, el 18 d'octubre, amb el nou fan track de Flashback. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo.
1: No crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: Així, en primer va el ritme de Stargazing, però després van anar venint altres propostes, des del seu darrer disc d'estudi. Drive Safe, Home in the Dark, o ara aquesta, Stay. Si el que vols és ballar, queda't. Va dient aquest britànic amb aquest ritme que hem deixat enrere. Va, família, camí cap a les 4 de la tarda d'aquest dilluns 12 d'octubre del 26. Tornem cap a casa ara des de Terrassa, Miqui Núñez.
1: Amb Eudald Puig.
0: Està tornada, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres amb els braços ben oberts, sempre que ve Miqui Núñez amb una nova proposta sota el braç, endavant, un altre cop.

0: sempre estem aquí.
1: El millor dels millors, només a Flashback. Flashback. Són les 4.

0: Un molt bon dia, Quevedo i Elvis Crespo van decidir quedar, anar a prendre alguna cosa junts i van dir, ostres, aquesta bona amistat podria sortir algun èxit. Doncs aquí el tenim, el so de la Graciosa, des del darrer disc d'estudi del Canari, per obrir Nova Era. Recuperant aquestes trompetes, eh? Aquestes trompetes sonant amb la Graciosa.
1: Amb Eudald Puig.
0: Un servidor contentíssim, com sempre, de saludar-vos i de compartir plegats una estoneta més a través de l'antena de Flashback, ara mateix les 4 i 5 minuts d'aquest dilluns festiu, dilluns d'operació tornada, evidentment, compartint-ho amb l'antena de Flashback. Ginestà, Nil Moliner, posen el ritme d'aquesta cançó. Amb qui estaràs?

0: Hi ha dies que et menges el món i dies que el món se't menja tu. Una ruptura, problemes a la feina, la pressió dels exàmens... Sentir-te trist, estressat o desbordat no vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental. És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb persones de confiança i, sobretot, demanar ajuda professional si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.
1: Andorra. 96.0.
2: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Oktoberfest d'Anyós Park, en col·laboració amb IFPA. T'hi esperem. Prost!
4: Quan sona el despertador... Em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
6: És el moment.
5: I Abdal Puig.
6: Molt bon dia, benvinguts.
5: De matinada, sessió flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12, al Vermut.

0: Va de Lliga, va de Barça, amb Jordi Plans. Flashback, caps de setmana d'èxits.
1: Estàs escoltant Flashback Andorra.
0: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. A la llista de Flashback.
2: El debut de Brou a Flashback entra a la llista de colors. Sian Spiro té nou èxit i ja sona a Flashback. Great Expectation. Hem estrenat la nova de Sombar. My Body Isn't Ready. El nou èxit d'Olivia Rodrigo entra a la llista. Stupid Song.
0: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
1: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Aquest és Ed Sheeran des del seu darrer disc d'estudi, un dels artistes més consolidats a la nostra antena ja des de fa anys. El britànic amb el so de Sapphire per continuar ara amb el Sutherland, que, per cert, els tindrem el 16 d'octubre en un nou Intimate Flashback al centre comercial Westfield Glòria. Si voleu anar-hi, inscriviu-vos a flashback.cat, el formulari que trobareu a la pàgina web de la Ràdio Musical de Catalunya. Els escoltem, Sutherland, amb el so de l'última.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: Prou entretingut aquest ritme d'Anna Mena, Lola Índigo, totes dues cantants que converteixen no només la passió per la música, sinó també l'origen, totes dues d'Andalusia, amb aquest ritme. So d'Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. Ara, però, tornem cap a Catalunya i ja trobem a faltar, com sempre, els Catarres, des de Gofred i Centelles. Des d'Osona, amb Diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: És la veu de Taylor Swift des del seu Opalite i, a més, des del seu darrer disc d'estudi, The Life of a Showgirl. La vida d'una dona de l'espectacle. A través de l'antena de Flashback, 6 minuts per sota de 4:45 d'aquesta tarda de dilluns, arriba per aquí el bo d'Alex Warren.
1: My name is Alex Warren.

Ariana Grande. Com ens encanta aquesta artistassa. És des del seu darrer disc d'estudi, el so de Petal. Hate that I made you love me. L'odi que et fa estimar-me. La nord-americana, que per cert s'agafarà un temps de descans per agafar forces i posar lloc la salut mental al primer terme. Molt important. Tres quarts clavats de cinc, que arriba Justin Bieber. Una de les primeres cançons que ens va presentar Flashback. Viuria.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: L'èxit de la setmana en tots aquests dies sona així de bé. Ugel, Imael Àngel, Ultranate, Moving to the Sun. No vora en marxa, família.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Una més que compartim plegats en aquest dilluns de pont, dilluns d'operació tornada, dia 12 d'octubre del 25. 5 i 3 minuts, moment per Joan Dausà i Mamaduixa.
2: Es posa a punxar una DJ que ho peta molt fort.
3: Hola, soc Joan Dausà.
4: Hola, Flashback.

0: Alexa, una de les artistes flashback per excel·lència. Amb aquest ritme és el so de New Religion, és la darrera que ens ha proposat a l'antena de flashback. Això sí, ho fa recuperant una melodia de la dècada dels 80, de la mà de Faithless, recuperant aquest so amb el New Religion. Atenció, ja sabeu que si toca Champions, evidentment toca Bada Barça, i és per això que demà a les 9 del vespre torna la Champions, després de rebre el Getafe a la Lliga. El Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea amb aquest Galatasaray-Barça. Podeu viure la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça. Això a través de l'app, del web, de flashback, amb el patrocini d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Flashback.
2: La ràdio musical de Catalunya.
1: Flashback. Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest dissabte trepitjarem Terra de Volcans, Olot, en directe des de la plaça del Puig del Roser, amb el suport de l'Espai Cràter. I ningú millor per compartir aquestes terres que la bèstia parda d'Olot, l'Albert Coromina, el concursant de la Trapa amb Cipots, amb més programes a l'esquena. Amb la presència de la Food Track del Bonària Tour. Dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback, al vermut de Llucia Ferrer. Amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràdic, La Espanyola, Santaniol, Formatges d'Intramunt, Hey Dude i Can Durant. Andorra.
2: 96.0.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
5: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
6: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
5: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
1: A la llista de flashback.
9: Maluma i Shakira tenen nou èxit. Agua. La nova de Taylor Swift ja sona a flashback. Patient Zero. I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Ahir a les 9 de la nit en Jordi Quadras va posar un altre cop els comptadors a zero de la llista de Flashback perquè va descobrir que les Katsai lideren durant tots aquests dies el número 1 de la llista amb el so d'Animal, de fet gràcies a vosaltres, a Flashback.cat per la llista, votant. A les 5:18, Maluma, Shakira, el més nou, Agua.

0: 54 Ultra, amb el ritme de Talk to You, sonant a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya en aquest dilluns, dilluns d'operació tornada, un cap de setmana llarg, que evidentment molts i moltes de vosaltres heu aprofitat per recórrer país amb cotxe amunt i avall i amb Flashback posat de fons com no podia ser d'una altra manera. Al punt de les 5 i 29 minuts, fem un cop d'ull a les carreteres per veure com està el trànsit des del RAC. Laia Batet, bona tarda.
1: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions es concentren a la C-16, on s'acumulen fins a 21 quilòmetres de retencions repartits en dos trams entre Bagà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès, amb 10 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll i 3 quilòmetres més a la C-17 a Ripoll, en tot en direcció Barcelona. Pel que fa a la P-7, una avaria a Maçanet de la Selva deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de retencions cap a Barcelona. També hi ha 3 quilòmetres de cues a l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc en el mateix sentit. També destaquem 3 quilòmetres de retencions a la C-55 entre Manresa i Castellgalí en direcció Barcelona i als accessos de la capital. Hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-33 i més d'un quilòmetre a la C-58. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
0: Bona tarda, Laia. Doncs molta sort a tots els que estigueu a les carreteres i, evidentment, molts ànims amb Flashback de fons, com no podia ser d'una altra manera. 6:15.
2: Flashback. La ràdio dels números 1.
0: Amb ànims a tots i amb èxits que no poden faltar. Miley, Vas Persuades. Let's go.

va ser la cançó de l'estiu de fa un parell de temporades. Aquest ritme de Karol G. Si antes te hubiera conocido, fent una pregunta molt simple. Allò de què hagués passat, escolta, què hagués passat si ens haguéssim conegut abans, en un altre context, en un altre moment. Som-hi, va, que canviarem de registre en aquesta tarda magnífica de dilluns d'Operació Tornada. Quan falten 5 minuts per arribar a 6:45 d'aquesta tarda de dilluns. A Flashback, el més nou de Bruno Mars. Ritme de Risk It All.

Aquest Steady Swims és el ritme de Mr. Know-it-all. Aquell tio, aquella persona que ho sap absolutament tot, eh? El que creu que ho sap tot. Són a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya per escoltar ara una de les veus més joves, una de les més recents, que hem descobert a Flashback, Olivia Rodrigo. El maig farà parada a Barcelona. Drop Dead.

0: Flashback.
1: A Flashback, només exitjar Eudald Puig.
0: Evidentment, a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, com no podia ser d'una altra manera, fans confessats d'Oques Grasses i des de fa temps. Els hem deixat enrere, Josep Montero i companyia. Els anirem recuperant amb tots els seus èxits, i tant com sí. Mentrestant, DJ Gojas i Sonderulo i Melody Michiko per arribar al punt de les 6.

0: artista amb una veu dolça i ella amb un talent immens. És Ariana Grande. Ritme de Hate That I Made You Love Me, deixant-les anar, l'odi que ha fet finalment, escolta, estimar-me. Arrenquem una vora d'èxits. Família, què tal? Com esteu? Les 6 i 3 minuts. A l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, en aquest dilluns d'operació tornada, dilluns de pont, amb un cap de setmana que s'ha fet llarg, que és aquelles setmanes que ens agraden, que es fan rares. Escolta, tu, tranquil·litat, va. Som a Flashback.
1: Amb Eudald Puig.
0: Com no podia ser d'una altra manera, amb alegria. Clar que sí. Shakira, Burna Boy, som-hi, va.

0: Aperol Spritz presenta el vermut de Llucia Ferrer. Aquest dissabte trepitjarem terra de volcans, Olot, en directe des de la plaça del Puig del Roser, amb el suport de l'espai Cràter. I ningú millor per compartir aquestes terres que la bèstia parda d'Olot, l'Albert Coromina, el concursant de la Trapa amb Cipots, amb més programes a l'esquena. Amb la presència de la Food Track del Bonària Tour. Dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback, al vermut de Llucia Ferrer. Amb el suport de Bonària i la col·laboració de Perol Spritz, Frit Ràdic, La Espanyola, Sant Aniol, Formatges d'Intramunt, Hey Dude i Can Durant. Andorra.
1: 96.0.
2: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. En Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Després d'omplir únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
7: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
8: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
7: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
1: Andorra. 96.0. Puede ser.

Ser una superestrella a vegades pot ser una mica contraproduent, sobretot a ulls dels fans, perquè a vegades se'ls hi puja la fama al cap i, escolta, es creuen aquí qui sap què. Per sort, Aitana Ocaña, honesta amb les seves cançons i aquest ritme superestrella sonant a Flashback. Atenció, perquè aquest dimarts, demà, a les 9 del vespre, torna la Champions amb el Bada Barça. Després de rebre el Getafe, la Lliga, el Barça viatja a Turquia per reprendre la competició europea. Galatasaray-Barça. Podeu viure la segona jornada de la Lliga de Campions amb en Jordi Plans i, evidentment, tot l'equip del Bada Barça a través del web i de Flashback amb el Bada Barça demà a partir de les 9 del vespre. Amb el patrocini d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Arriba Somber, compassos de... el més nou. My Body is Unready, a través de Flashback, família.

És una de les nostres més habituals a l'antena de Flashback. Que ve d'Elvis Crespo amb aquesta cançó que ens recupera i ens recorda aquest estiu que... Per sort o per desgràcia, més per sort, penso jo. Que estem deixant enrere, arriba el fred, ens agrada. Olivia Dean, aquest ritme. So easy to fall in love.

No sé si vosaltres també a vegades us heu fet la pregunta de com és el procés de creació d'una cançó. Doncs, en aquest cas, Nil Moliner té penjat literalment el seu vídeo, el vídeo de com fan aquesta cançó, al seu canal de YouTube, juntament amb Manu Guix i Roger Rodés. Un vídeo que val força la pena veure'l. Tu cuerpo en braille, sonant a través de l'antena de Flashback 6 per sobre de 6:45 d'aquest dilluns d'Operació Tornada, dilluns 12 d'octubre del 26 a l'antena de Flashback. Els amics de les arts, segurament t'estimo.

0: Són Ana Mena i Lola Índigo, dues andaluses de cap a peus que col·laboren plegades amb aquest ritme, Petitó, a través de l'antena de Flashback. I el pròxim 23 de desembre els tindrem al Palau Sant Jordi, juntament amb Búhos, amb de Tiets i Sopa de Cabra, a l'última gran festa de l'any del RAC. Són els Catarres, un diumenge sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: pop de la gran pantalla als cinemes. L'escap-up Demon Hunters amb el ritme de Golden sonant. I trepitgem fort un cop més l'antena de Flashback. Arriba en Gorraneta.
1: A Flashback, només exits amb Eudald Puig.
0: Debuten a Flashback amb aquesta que es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Taney, tots aquests tres tenen el privilegi durant tots aquests dies de ocupar l'etiqueta de l'èxit de la setmana a l'antena de Flashback, una de les nostres cançons més mimades amb aquest ritme. És el so de Moving to the Sun a les 7 i 3 minuts per arrencar nova hora d'èxits en marxa a través de Flashback. Una tarda, ara ja camí del vespre, que estem compartint en directe. Encara fins a les 9, família?
1: Amb Eudald Puig.
0: I tant com sí, venint i escoltant Flashback en aquesta operació tornada d'aquest dilluns festiu, escoltant Flashback com no podia ser d'una altra manera. Els tiets, era ben bé això, eh? Bona tarda.

0: Demà a les 9 del vespre ja sabeu que teniu una cita amb el Bada Barça, a Flashback, aquest Galatasaray Barça, una nova jornada de la Lliga de Campions que podreu viure, evidentment, a través de l'antena de Flashback amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça, a través del web i l'app de Flashback amb el patrocini d'Estrella Damm i de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Andorra 96.0.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
3: Saps quin és el teu perfil energètic? Amb l'app FEDA i tu, respon un breu qüestionari sobre el teu habitatge i coneix què és el que més consumeix a casa teva. Compara el teu consum amb el d'un habitatge similar i descobreix consells personalitzats per estalviar energia. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
4: Ja ha arribat sucre i salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
7: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
8: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
7: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
9: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
10: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
1: Andorra. 96.0.

El número 1 de Flashback durant tots aquests dies sona d'aquesta meravella, així de bé. Són les Catxai, que les vam descobrir primer a Flashback amb el ritme de Gabriela. I ara és la segona proposta que són capaces de colar a la nostra antena. Ritme Animal, el número 1 de Flashback durant tots aquests dies. A les 7 i 18 minuts per escoltar ara el debut magnífic, aquesta potència, el ritme de Chris de Sarandí, Good Old Days.

Baixos que s'han anat a juntar amb 54 Ultra. Tot plegat per signar aquest ritme, el so de Talk to You a través de l'antena de Flashback. De seguida, Shawn Mendes, Camila Cabello. Quan l'amor s'acaba, les cançons encara queden, eh, senyorita? Abans, Alex Warren, que el vam descobrir amb el ritme d'Ordinary, ara a terra, a Flashback, amb el so de Fever Dream.

Rosalía ha agafat un nivell de fama, de popularitat, que va més enllà de les nostres fronteres, no només a l'Amèrica Llatina, sinó també que comença a fer-se camí als Estats Units. Des de Lux, aquest és el so de La Perla, la catalana, a través de Flashback. Canviem el registre amb Olivia Rodrigo. Stupid Song.

Una cançó que ens acompanya de meravella, aquest ritme, l'elegància i el so de Teddy Swims. Amb aquesta, que és la més nova, que ens ha presentat a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, Mr. Know It All. Quan són 3/4 clavats de 8 al vespre, seguim a Flashback en aquest dilluns festiu. Hola, Justin Bieber.

0: Ens demana precaució Bad Bunny. Ho fa des d'aquest el so de Nueva Yol, la ventana de Flashback. Si no és la primera, és una de les primeres vegades que tenim trepitjant aquest artista en majúscules a la nostra antena. Camí cap a les 8 del vespre, va, som-hi.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: I ho farem amb el positivisme, el bon rotllisme de Mike Halis des de Vic, des d'Osona, com no podia ser d'altra manera. És el seu debut a l'antena de Flashback amb aquest ritme. Ballo sense tu.

0: Ella és Anna Mena i Lola Índigo, totes dues ben agafadetes de la mà amb aquest ritme, aquesta potència, el so flashback, que ens signen aquestes dues andaluses al punt de les 8 i 3 minuts per arrencar nova hora d'èxits. De fet, l'última que compartim plegats avui, dilluns 12 d'octubre del 26, un dilluns festiu que ja comença cada diumenge, eh? Això sí, però serà en una setmana que serà més curta i pels que treballeu de dilluns a divendres això encara us agradarà, tu, anirà bé.
1: Amb Eudald Puig.
0: Va, família, èxits a punta pala per arribar al punt de les 9, com aquest és el més nou de Miley, ara ja sense cognom. El més nou és Vas Persuades. Benvinguts i bon vespre, som-hi. Let's go.

L'energia que descarreguen els Doctor Prats. Ja els trobàvem a faltar, eh? Des de Terrassa, a l'antena de Flashback amb energia. Arriba ara per posar aquest ritme, una cosa més tranquil·leta a aquesta hora del vespre, Ella Langley, debut a Flashback amb Choosing Texas.

Són dos cracs de la música urbana de casa nostra. Per una banda tenim a Flashy Ice Cream i per l'altra 31 Fam. Dos grups que es porten la mar de bé i s'entenen a la perfecció a nivell musical i per això col·laboren en aquest ritme. El so de Dorayakis a l'antena de Flashback. De seguida una mica de country de la mà de Beyoncé amb el Texas Hold'em abans. Anem a ballar una mica amb el Jamaican Bam Bam de la mà de Ugeli Soto a Flashback.

Són aquests dos cracs, en majúscula. Quevedo, Elvis Crespo, tots dos plegats amb aquest ritme, és el so de la Graciosa, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya en aquest vespre de dilluns. Arriben els Brou, que debuten a l'antena de Flashback amb aquest ritme. És el so...

No li costa gens ni mica a Ariana Grande enamorar-nos amb qualsevol de les cançons que ens presenta l'antena de Flashback. Aquesta és la darrera ocasió que trepitja la nostra antena de la millor manera possible amb aquest Hate That I Made You Love Me. Encaminant-nos cap a 9:15 del vespre d'aquest dilluns, molts encara a la carretera escolten Flashback, com no podia ser d'una altra manera. Li posem el ritme, va, per animar-vos una mica. D'Aitana, Connexión Psíquica.

0: El Siderland amb Tuturu, que els tindrem en un nou Intimate Flashback aquest divendres a Westfield Glòries a les 6 de la tarda amb els companys del backstage, els guapos d'en Marc Frigola i l'Andrea Romera. S'hi faran una entrevista i, a més, vosaltres, si voleu anar-hi, també podeu ser-hi. Entreu a flashback.cat i ompliu el formulari per anar a l'Intimate Flashback amb Siderland. Els hem escoltat amb Tuturu, camí cap a les 9 d'aquest vespre de dilluns, un dilluns que ha estat festiu i que molts ja esteu tornant cap a casa. Jo faré això, tornaré cap a casa ara. Ha estat un plaer immens, de debò, acompanyar-vos durant tota aquesta tarda d'aquest dia, d'aquest dilluns, a l'antena de Flashback. Us deixo amb l'Iber Rodrigo.
1: Amb Eudald Puig.
0: Abans no arribi en Xavi Dalmau per acompanyar-vos amb més èxits fins la matinada. A passejar, una abraçada immensa, de debò, que vagi molt bé la setmana.

0: És Animal, l'últim èxit de la girl band del moment, Cat's Eye, a Flashback. Només èxits per obrir una vora. Amb l'actual número 1 de la llista de Flashback. Entra a flashback.cat i consulta les 45 posicions de la llista oficial d'èxits de Flashback. Ara, si en aspiro...
1: amb Xavi Dalmau.
0: Després de l'enorme èxit del seu debut amb Die on This Hill, el seu nou èxit ja sona a Flashback, es diu Great Expectation. Bona nit.

A ritme de Sky, des de l'estiu del 25, un dels números 1 de la música del país pel duet de Valls Figaflaues, que després dels seus pocs concerts aquest darrer estiu han de tornar de cara al 27 amb nou àlbum i noves cançons i energies renovades. Figaflaues a Flashback, només èxits. Ja hem perdut el compte de les moltes col·laboracions entre Maluma i Shakira. Aquesta és la nova i es diu Aqua.

0: l'última edició del Matí la mare que el va parir.
1: L'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. Bon dia.
2: Existeixo, bon dia. Sí? Passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
3: No, no, és...
2: Estic FOMO. Molt, molt.
3: No, tinc FOMO.
2: Yeah. No, no, no, no, no, estic FOMO.
3: FOMO?
2: No, perquè FOMO vol dir fins... Els ous a la merda d'Oques.
0: Al matí, la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Aquesta ja ha passat a engreixar la llista de números 1 d'aquest darrer estiu, que ja ens queda tan lluny. Another és el duet de productors d'Amsterdam amb Talk to You a Flashback, només èxits. I ara, icona adolescent, nou fenomen de l'escena indie, Somber, a terra Flashback amb My Body Isn't Ready, camí de les 10 de la nit a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Xavi Dalmau.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: sobre un experiment fet amb intel·ligència artificial per part d'Imael Angel. Moving to the Sun des de França, UGEL. Amb la veu de la històrica del House Ultranaté, per l'èxit de la setmana, obrim de vora flashback. A les 10 i 3 minuts. La banda dels germans Serra Solses, Ginestà.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: La seva nova proposta de flashback compta amb la col·laboració de Nil Moliner, plegats per aquesta que es diu Amb qui estaràs, per obrir nova hora d'èxits. Bona nit. Bona nit.

El seu nou àlbum es diu Petal i ja fa setmanes que el pots gaudir a Flashback a través d'aquesta cançó que es diu Hate That I Made You Love Me. El retorn d'Ariana Grande a Flashback, només èxits. I mira, parlant de retorns, l'il·lustre James Blunt està d'enhorabona. Li hem tornat a obrir les portes a Flashback amb la seva nova aposta que es diu Taste Like Summer. Abans, a Flashback.

0: demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Mira, us volia demanar una cançó molt animada perquè ara surto de la feina, super frustrada perquè ens ha canviat un programa informàtic que ningú sap com s'ha d'aplicar.
3: Mira que mira, Miranda.
1: I ens estem tornant bojos.
3: Miranda, Miranda.
1: Així que posem aquesta cançó per donar-me forces, que no la vola pel programa.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

0: Aquesta cançó és un clàssic, un estàndard del soul original dels Four Seasons, adaptat per la banda italiana Maneskin, temps després de guanyar el Festival d'Eurovisió i amb la veu de Damiano David. De mica en mica, flashback, buscant les 11 de la nit. D'aquí una estona s'hi posa l'Andreu Preses per posar-hi més èxits aquesta matinada d'avui dilluns, camí ja de dimarts. Taylor Swift ha tornat a engegar la seva fàbrica de números 1 i en tenim una altra.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: El retorn de Taylor Swift amb una de les seves noves cançons es diu Patient Zero. Adéu, bona nit.

0: Aquest és un dels èxits més actuals de l'Scat C i Animal. Són les 11 i 3 minuts. Nit de dilluns, què tal, com esteu? 12 d'octubre, després d'en Xavi Dalmau, se'n va descansar fins demà dimarts. Junts estarem fins les 6 del matí compartint tots els bons èxits. Per exemple, oh, posem-nos dempeus que tenim nova cançó de Bruno Mars, Risk It All.
1: Amb Andreu Preses.

Espectacular els concerts de la setmana passada d'Oques Grasses. El comiat és la gent que estimo, amb Josep Montero i companyia. I ara, la nota, sí, va haver-hi connexió, en el seu concert. Estem parlant de la nova cançó de l'Aitana, una de les que trobem a la llista de Flashback. És Connexió Psíquica.

0: més top. Sempre passen pel backstage.
1: Judith Martín, benvinguda al backstage.
2: A mi l'única cosa que m'activa abans de començar un espectacle és tenir música a tota castanya i ballar. Recordo quan el meu pare conduïa, el meu pare era sordo, jo aprofitava que diu, buah, em quedaré sorda, però és igual, com se sent a dins d'un cotxe.
3: És increïble.
2: I ara...
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
4: My name is Yes Sir.
5: And my name is Ozone.
4: And we are another. You're

0: Ai, la morotxa. I fa un parell d'anys que s'espera que algú la tregui a ballar, clar. Sí. Luc Ra! El flashback des de la Ràdio Musical de Catalunya. Mira, arribarem al punt de la mitjanit, les hores aquelles màgiques, aquelles que tu i jo compartim amb les bones cançons amb Good Old Days, Chris de Sarandi. Només
1: amb Andreu Preses.

0: sabrosa.
1: Doncs vinga, ens veiem a les illes, com diuen ells.
2: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa, La Illa, una de les illes que n'hi ha moltes a les Canàries, són les 12:04. Aquesta nit de dilluns, dilluns a dimarts, ara Mariana Grande, Sebastián Yatra, Justin Bieber i Michico Derulo.
3: Amb Andreu Preses.

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Vaig anar a veure l'altre dia la pel·li que estava a l'Andrau. I no us enganyo. 7 trailers.
2: A prop m'agrada, eh?
3: Clar. Pues les pel·lícules espanyoles pone con l'ajuda del Ministerio de no sé què, sí, con l'ajuda de Canal Plus, con l'ajuda de la carnicería de no sé quantos.
1: Fins que no comença la pel·li...
3: En los Estados Unidos simplemente hay un león. Y empieza la jodida pel·lícula. Y si es Dolby, sale el león y lo del Dolby.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: Mare meva, l'Escape of Demon Hunters. Quina canya que ens estan fotent amb aquesta cançó. Recuperarem Viva la Vida. Ja fa un bon grapat d'anys, d'aquesta cançó. Ni més ni menys que 18 anys. Recuperar aquesta cançó de Coldplay i abans et descobrim A-N-L-A. Així es diu la primera cançó d'Adela.
1: Només exits amb Andreu Preses.

Aquest és un experiment fet amb intel·ligència artificial. Alguna part de la cançó, sí. Mojito de Sant. És l'èxit de la setmana, Flashback. Agelem, Imael Angel i Ultranaté. La 1:03. A punt. Another, Karol G. Sí, l'obrint per recuperar aquell Fuck You del 2010. Abans, Say Oisy. Olivia Dina, Flashback. Amb Andreu Preses.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
2: Ai, si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
3: Això
4: és veritat.
0: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Una ràdio.

Un salt fins al 2010, 16 anys per recuperar l'original d'Eminem i Rihanna. Love the way you lie. Arribarem a les dues amb David Guetta, Gina Stein i el Moliner. Abans hem d'escoltar Stupid Song, l'última cançó a Flashback d'Olivia Rodrigo.